fa mal, és tu Pokémon de mi fa mal. A com mi fa mal, a com mi fa mal, és tu Pokémon de mi fa mal.